ọ̀tẹ̀ yìí ti tó. Lágbàgbé ìjà ẹlẹ́yàmẹ́yà, Haúsá, Ibo pẹ̀lú Yorùbá, ṣe lásán jọjì.